Gracias. Hola. Gràcies. Bé, merci. Som canvis vells, com diu el programa, però és un canvis vells pels que ens coneixen una mica diferent del que hem vist fins ara, perquè fins ara érem un grup de cançons, lletra, melodia, cantada, i avui presentarem un repertori instrumental. Hem mantingut el nom, però de fet hauríem de dir... estem barrejant repertoris diferents. Estem començant per un quartet, pel quartet per les músiques del Toni Martí, compositor de algunes cançons, bueno, si heu vingut a altres concerts les coneixereu perquè les tocàvem quan érem quintet amb veu. Algunes altres són cançons o temes que s'han fet per documentals, i altres, com la que acabem de tocar, doncs són peces que originàriament eren per altres formacions i nosaltres les estem recuperant amb aquest format de quartet. I ara seguirem precisament amb una cançó de documental que es diu Bausà. I aprofito, em comenten que no sentim gaire la guitarra aquí dins. Si es pot pujar... Gràcies.

Aquesta cançó, que aquesta cançó es deia Preludiat i Fugat, venia a ser com un preludi i fuga a la col·lega, i ara tocarem una que es diu Responsori.

Bé, en el repertori que havíem preparat per avui havíem fet, recuperat unes versions que també feien amb Can Bisbeix quan érem quintet, d'un grup que ens agradava molt, que ens va mostrar el nostre exclarinetista, el Pau Badia, Slap Happy and Henry Cow, i que cantàvem amb l'Angèlica, que estava previst que estigués avui però està malalta, i ens hem quedat sense veu, per això us deia que teníem diversos grups en un, però mala sort per nosaltres, ens hauria estat molt bé que hagués vingut ella, però les cançons estan molt bé i hem pensat que igualment, instrumentalment, val la pena. Així que amb l'ajuda del Gerard Rússic de Triolet, m'estava oblidant de... Aprofito per presentar la banda, Toni Martí, compositor, guitarra, com ja havia dit abans. Víctor Benet, als clarinets. Christian Vega, al piano. I jo mateix, Miquel Ferrer, baix bateria.

Llàstima que no podem sentir la veu, la lletra. Slap Happy en Henry Cow està molt bé. Les cançons aquestes són del 1974. Un disc que es diu Desperate Straits i són brutals. Bueno, sempre que hem pogut, doncs, amb l'Angèlica i amb una mica d'ajut, doncs, ens agrada fer aquestes peces. Ara, aprofitant que som cinc, passem al repertori de quintet instrumental, també del Toni, unes peces de fa temps, 2003, no? Això. Aquesta peça que farem ara es diu com un rebuz, no? Perquè bueno, intenta imitar el so, bueno, intenta estar inspirada en el so aquest. No? Voilà.

Gràcies. De la mateixa època i del mateix grup de peces que teòricament van en el mateix formen amb altres dues altres peces que encara que estem muntant una sonata. El segon moviment és no sé si té relació, però sí, és, es diu homenatge a Marco Pantani, el ciclista que es va suïcidar el 2003 por ahí. I va de burros, perquè els ciclistes sí, efectivament, però bueno, jo ho dic per mi, eh? No, no, però...

I gràcies. Per acabar, ara sí que amb una altra, amb la mateixa formació, però un altre grup, farem un parell de temes de Triolet, aprofitant que hi ha el Gerard.

Són dos temes de... Bueno, un és de l'Estupèndol, el disc blau, l'altre encara no l'hem publicat, però bé, són temes que estan pensats per cinc i ens és molt difícil tocar-ho a dos. Deixa-m'ho aquí. Aquesta cançó es diu Dragons.

Gracias. La última la dedicarem, no? Moltes gràcies al LEM per convidar-nos, de veritat, com diem ja d'alguna manera en el programa, perquè nosaltres no sé si anirem a algun altre festival, no? No sé si arribarem a casa avui. A part, però... em refereixo a la música experimental, sí. Festival de música experimental molt obert, amb una idea, crec jo, bueno, és que hem passat tots pel LEM, llavors crec que estem bastant en la línia, i amb una idea d'experimental molt oberta que fa que nosaltres també puguem ser-hi, i no sempre és així les coses, perquè moltes vegades quan muntes una cosa sota una etiqueta, moltes vegades te'n vas cap a un tipus de música. I jo crec que nosaltres i el grup d'abans, que també tira molt d'obligats i d'escritures, moltes vegades sota alguna idea d'experimentació massa tancada potser no tindria cabuda, i per tant nosaltres som conscients i agraïm molt que ens hagin convidat. Per tant, l'última la dediquem als companys del LEM, i molt agraïts, és un reggaeton, o sigui, per vosaltres.

Bueno, bona nit. És un plaer veure tanta gent aquí a Fonos, avui dimarts de febrer. I avui tenim el plaer de tenir a l'Atomomi Cubo, que farà un concert d'Ondas Martenot, que, segons l'Andrés Levin Richter, és la primera vegada que hi ha un d'aquests instruments des dels anys 70, aquí a Barcelona. I, per tant, és tot un luxe, un plaer i una extravagança. Res més a dir, gràcies per venir. Estem molt contents d'incluir aquest concert dintre de la nostra programació en Fonos. Tenim molta activitat fins al juliol amb el Nicholas Collins. Per exemple, tindrem el Ferran Fages i Alfredo Costa Monteiro presentant una nova obra al juny a la Floyd Crouchy. Per tant, trobeu-nos a les xarxes socials. I gaudir del concert. Gràcies.